0: Els dies 1 i 2 d'agost torna la Fira Nocturna a la platja de Muro, amb actuacions en directe, paradetes, activitats infantils i molt més. I el diumenge aprofita el fi de festes per veure el millor tribut als Rolling Stones amb els Smoking Stones a les 22 hores, Ajuntament de Muro.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: Escuches Radio Balear.

0: Avui mos acompanya la sintonia de Ràdio Balear, Àgueda Reinés, que acaba de ser designada candidata del Partit Popular a la batllia de Mó de cara a les eleccions municipals de 2027. Després d'haver estat batllessa entre els anys 2011 i 2015, torna a la primera línia de la política municipal amb la voluntat de liderar un nou projecte per la capital menorquina. Àgueda Reinés, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, què t'ha duit a prendre la decisió de tornar a la política municipal després d'uns anys fora de la primera línia?
1: Bueno, jo crec que hi ha moments en què les persones han de decidir el que volem fer, no? Si quedam mirant i esperant que les coses es resolguin uns altres o si fem una passa endavant, no? I en aquest cas, bueno, me van demanar que fet se passa. La veritat és que ara està en una situació molt crítica, és algo que es palpa, no? En el carrer, i per tant, bueno, crec que era un poc la meva obligació donar se passa, a part de que estic molt il·lusionada, en haver-ho fet, i a més la resposta de la gent ha estat increïble, i bueno, esperem que el 2027 pues, pugui tornar a governar molt.
0: Quan la Junta Local del PP te va proposar encapçalar aquest projecte, què és el primer que te va passar pel cap?
1: Bueno, pues, és el que comentava jo ahir, no? a amics, que jo estic ara en una situació, pues, tinc una estabilitat laboral, tinc una estabilitat personal,
0: sí.
1: Vull dir que prendre aquesta decisió no és fàcil, però jo crec que per responsabilitat ho havia de fer. Sí que es veu que ho vaig comentar amb la família, com no pot ser d'una altra manera, i jo sempre he tingut el recolzament de tots, i per tant, bueno, era una decisió personal, però que he pres amb molt de gust i que intentaré donar-ho tot per aconseguir-ho una altra vegada.
0: A la nota de premsa que ens va facilitar el Partit Popular, afirmes que Mó pot estar molt millor, com es deia ara fa uns instants, feies també un poquet de diagnosi, però quins detalls, què és el que creus tu està ara mateix la ciutat en aquest moment, la ciutat de Mó?
1: Sí, bueno, és que és el que te deia, no? Que pel carrer ara tothom ho comenta, no? Que és quan pitjor ha estat Mó, està més brut, els nostres carrers s'han convertit en una preocupació diària per tots els veïns i pels comerciants. Hem viscut els darrers anys decisions importants com l'implantació del sistema de porta a porta, pues, que ha generat pues, molta incertesa i molt de malestar per la falta, sobretot de diàleg i de consens. Crec que la gestió que s'ha dut a terme amb alguns temes no ha estat la correcta, i com no, si ratllem del tema pues, tan essencial com pugui ser l'aigua, no? Són temes que no es pot improvisar, es necessita planificació, es necessita inversió i també una gestió molt seriosa. I bueno, jo el que intentaré, i la gent que me coneix ho sap, és que tinc una manera d'entendre la política que sempre ha estat la mateixa, no? Fer feina, escoltar, dialogar i sobretot complir amb la paraula donada. I jo crec que aquesta és la manera en què les polítiques han d'afrontar aquesta responsabilitat, no? I bueno, espero que poder donar solucions, que a vegades són molt, molt ràpides, però a vegades costen un poc més, i bueno, la gent ara mateix reclama un canvi, i jo estic disposada a liderar-lo.
0: Hi ha que recordar que Àgueda Reinés ja ha estat batllessa i coneix bé el funcionament de l'Ajuntament. Quina experiència creus que li dones en aquest passat de cara en el futur?
1: Bueno, mira, jo estava, ho comentava també ahir, no? L'experiència és un grau, sempre, no? Tu quan vas a un lloc on ja has estat, ja saps què és el que necessites, jo sé el que necessit, sé quines persones necessit per governar, i per tant això pues, te dona un bagatge, no? I bueno, jo sé que hi ha qüestions que no seran fàcils de resoldre, hi ha qüestions, moltes qüestions que estan enquistades, hi ha qüestions en què sí que s'ha fet feina i s'ha de continuar en la mateixa línia si es fa bé, no hi ha cap tipus de problema amb això, però bueno, un ajuntament com és l'Ajuntament de Mó, pues no és fàcil de gestionar, és un gran ajuntament, és un municipi amb 30.000 habitants, sí. I per tant ja és un municipi molt important i que té moltes competències i per tant es poden fer moltes coses, però clar, amb una gestió eficient sempre. No?
0: Agueda, temes de com s'aigua, se neteja, residus o manteniment dels carrers, quin seria el primer pla d'actuació si arribes a l'Ajuntament, a l'alcaldia?
1: Bueno, ara encara no estem en el moment de fer les propostes, estem estudiant quines possibilitats hi ha per poder definir en el nostre programa electoral quines seran les qüestions que posarem en marxa i com ho farem. Uh-huh. Però bueno, en primer lloc jo m'he de reunir, pues, amb el tema de l'aigua, pues, m'he de reunir amb el govern balear, m'he de veure amb el conseller, veure quines possibilitats hi ha. Si en aquest moment estem emprant aquí a Mo desnitrificadores, però sí. Esbalda va sortir l'altre dia dient que ara sí pensa que una desaladora podria ser una solució. Per tant, hem de veure on estem, què és el que s'ha fet, en quin punt està ara mateix l'Ajuntament de Mo i fer feina amb ses solucions més ràpides i que solucionin el problema, perquè vull recordar que Mo no té aigua potable. Entonces, és que és gravíssim. I la gent està pagant l'aigua com si fos potable. Sí. Per tant, han de prendre decisions valentes, però jo crec que és que ja estem fent tard.
0: També xerres de recuperar l'ambició i lideratge de Mo. Què significa això en termes pràctics per als ciutadans, per als maonesos i maoneses?
1: Bueno, pues que el municipi de Mo sempre ha estat un referent a la nostra illa, tu ho deies molt bé, en els principis, on la capital, i per tant... mos falta que Mo torni a ser la ciutat que va ser, és a dir, hi va haver, no és que Mo vulgui posar medalles, però el 2011, quan nosaltres vam entrar a governar, Mo era un municipi que l'Ajuntament inicialment estava quebrat, vamos, econòmicament sí. Estava quebrat, però després hi havia una tristor pel carrer, era una ciutat bruta, i nosaltres vam recuperar aquell dinamisme, vam dinamitzar molt el centre, vam apostar molt per el tema del comerç, el turisme i la dinamització econòmica, i allò li va donar una llum en el municipi que no tenia. I ara tornem a estar quasi en la mateixa situació, i per tant jo espero recuperar pues, aquest lideratge del municipi, no? com a capital de Menorca que és, i si no fos, pues, com a municipi que tots els maonesos mos estimam, és que mos ho mereixem.
0: Precisament deies això de tristor, no? Quan el 2011 va centrar l'Ajuntament com a batlessa, molts de ciutadans, moltes veus, ens fan arribar precisament aquesta també sensació, aquesta queixa, no? De tristor que ara mateix pateix la ciutat de Mo i fins i tot aquesta ser fos, no? com una ciutat grisa, no, Àgueda?
1: Sí, és que ja t'ho dic, si algú me va donar... si algú me va animar que me presentés, precisament era la gent pel carrer, perquè jo quan davallava en el centre de Mo i passejava pel centre, la gent me deia, Àgueda, tu veus com tenim el municipi, tu veus el que hi ha, t'has de presentar perquè tu ho vas canviar una vegada i ara ho podràs tornar a fer. I bueno, va ser el que me va decidir, no?, de dir, pues, hauré de donar-se passes, és que la gent m'ho demana. I, bueno, jo no sé quin resultat traurem el mes de maig, per suposat. Sí. Puc ser una altra vegada la força més votada i no poder governar, però jo sí que li deman a la gent que me doni l'oportunitat una altra vegada i que jo faré tot el que estigui en les meves mans perquè m'ho torni a ser la ciutat que mos mereixem, com te deia.
0: Encara falta aproximadament 10 mesos, no?, per les eleccions. Com planteges aquest període de precampanya?
1: Bueno, pues lo que te deia, jo m'asseuré a nivell com a candidata i com a Partit Popular, pues m'asseuré amb les persones que crec que ens poden donar respostes a problemes que tenim per veure de quina manera ho planificam i en el cas de governar ja tenir-ho preparat, o sigui, no me posaré a fer feina després, no passa res si no aconsegueix governar l'alcaldia, la feina la farem prèviament per saber quines qüestions podem abordar i de quina manera. Jo crec que això és l'intel·ligent, perquè a partir del dia 1 les coses a Mo han de poder canviar i no podem perdre el temps, saps? Per tant, feina. No, jo l'únic que me puc comprometre a fer és molta feina, ni que sigui gos, ni que hi hagi les festes, ni que sigui Nadal, ja tenim 10 mesos per endavant. Es veu que molt de temes nosaltres, les juntes locals, ja han ratllat, perquè tenim cada mes fem una reunió amb el grup municipal i se mos informa de tot el que passa a l'Ajuntament, però bueno, una cosa és estar a l'oposició i fer propostes en positiu, que sí. te'ls voten en contra en els plenaris, per cert, i altra cosa és tenir la responsabilitat de govern, on sí que després ja nosaltres hem d'aplicar les solucions que nosaltres pensem que són les adequades.
0: Quin paper tindrà l'actual equip de regidors del Partit Popular en aquest nou projecte, Àgueda?
1: Bueno, és que és fonamental la feina del grup municipal. Jo et diré l'altre dia, quan vam fer la junta, no? És fonamental el paper que està duent a terme, que ha fet durant aquests anys, des del 2023 fins ara, i és que farà ara fins a final de mandat. Se fan sempre propostes en positiu, perquè consideram que les propostes del Partit Popular, moltes d'elles són, bueno, moltes d'elles no, tot són positives i sempre en benefici de l'interès general dels maonesos, i per tant, si se mos voten en contra qüestions que nosaltres pensam que són molt assenyades, pues tampoc no mos va bé, però clar, quan estem a l'oposició, pues tenim el marge de maniobra que tenim, si no mos donen la confiança sí. de poder votar a favor qüestions que són vitals per als maonesos, pues, tampoc podem fer gaire cosa, però com a mínim sortir explicant als ciutadans què és el que fem des de l'oposició, que també se fa molta feina i a vegades és una feina que no es veu, i bueno, fonamental, com dic, la feina de l'oposició, fonamental.
0: Quin missatge enviaries als ciutadans que ja te van votar quan va ser Batlessa d'Amor?
1: Bueno, jo enviaria un missatge als que ja me van votar, que ho tornin a fer, saben per què me van votar i saben quin va ser el resultat d'aquells 4 anys, i també un missatge a la gent que no me coneix o que no me va votar i que dubta, no?, a vegades, pues, per la situació o per el que sigui, i jo el que sí que me compromet és que donaré tot perquè pugui ser la ciutat de la qual ens puguem sentir orgullosos. Jo sí que vull dir que aquest projecte no va d'una sola persona, jo tota sola no ho aconseguiré. Crec que ens hem d'implicar tots i bueno, que ens convida a acompanyar-me en aquest camí, i ja faré feina i estic molt il·lusionada i crec que aquesta vegada ho podem aconseguir.
0: I en els veïns més joves o aquells que no te coneixen políticament?
1: Bueno, la veritat és que la gent jove és la gent que moltes vegades té més criteri, no?, i que saben molt bé el que volen i el que no volen. Jo, la veritat és que tinc molt bona relació amb la gent jove, tinc dos fills joves i, per tant, sí. m'amoc, no?, dins aquests ambients, i la veritat és que la resposta és molt positiva. Crec que des de les administracions han d'ajudar a les persones més joves perquè puguin iniciar la seva vida amb garanties, no? S'ha de fer feina, sobretot pel tema de l'habitatge, que és fonamental, i bueno, jo ara estic a l'IBAVI, no? I sí. és una de les qüestions en les que veiem, pues, que hi ha aquesta mancança i hem d'intentar ajudar en tot el que puguem. De fet, ja s'estan implantant ajudes per part del govern balear per facilitar, pues, que puguin tenir un habitatge, no? Per tant, bueno, ells formen part de tots els maonesos, ells saben també que Mo està en decadència i, per tant, són conscients de que necessitem un canvi, i estic segura que tindré també el recolzament dels joves.
0: Per cert, com valores la teva etapa dins l'IBAVI?
1: Bueno, pues, la veritat és que és una experiència per jo molt gratificant, perquè crec que podem ajudar. El que passa que el dia a dia aquí és bastant, bastant dur. A vegades sí. sents un poc d'impotència, no? Perquè tu voldries donar una solució immediata, i en temes d'habitatge solucions immediates no n'hi ha. Uh-huh. Però bueno, sí que en qualsevol cas aquí es tracta no només d'un expedient administratiu, es tracta de poder atendre les persones com mereixen, intentar ajudar-los a fer totes les gestions necessàries, ajudar-los a donar-se d'alta en el registre de mandants, ajudar-los a omplir els formularis perquè puguin demanar les ajudes de lloguer. Bueno, d'alguna manera som una administració que en aquest cas hem d'ajudar en el màxim. Els habitatges és més complicat, tardaran més, sí. però bueno, que s'està fent molt bona feina, per part de totes les administracions, o sigui, ajuntaments que ens han cedit sol, el Consell Insular aquí de Menorca, que s'implica moltíssim en la compra de sol, i també el govern balear, que ha modificat normativa i que s'ha posat les piles a l'hora de planificar i començar a construir noves promocions. Per tant, crec que hi ha temes en què la ideologia política no hi hauria d'entrar mai. I crec que l'habitatge és un d'ells, no? Crec que si no fem feina tots junts, pues el tema de l'habitatge no el solucionarem. I només amb habitatge públic tampoc se solucionarà. Per tant, crec que és un conjunt de coses que s'estan fent bé, però clar, jo sempre ho dic, no? El papà era pagès quan era jove i sempre m'ho ha dit a casa nostra que per recollir hi ha que sembrar.
0: Sí.
1: Si no han sembrat, difícilment han pogut recollir aquests anys. Per tant, s'està sembrant ara i espero que en pocs anys el tema de l'habitatge s'hagi arreglat alguna cosa, perquè és que ara també està difícil.
0: Ja per acabar, imaginem-nos que estem a la nit electoral de 2027. Com t'agradaria que els ciutadans descriguessin el projecte que avui comença?
1: Un projecte il·lusionant, que et sentin escoltats. Jo sí que faré feina, ja ho he dit, de valent i bueno, espero que me donin la confiança i poder ser valesa una altra vegada el 2027.
0: Agueda Reinés, candidata del Partit Popular a la batllia de Mó de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver compartit aquests minuts a Ràdio Balear i molta sort en aquesta nova etapa política.
1: Moltes gràcies a vosaltres per voler que entri a la vostra ràdio. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Fins una altra. Adéu, bon dia.
1: Adéu, vagi bé, bon dia.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
1: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam, Ajuntament d'Ariany.
2: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli.
4: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. Esa María, can, can, can, cannoli.
5: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
6: Restaurante italiano, italiano, italiano.
7: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
8: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
9: Italiano, italiano, italiano.
10: Radio Balear.
11: Radio Balear, sa nostra música.

0: Escúchanos en radiobalear.es.
1: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània com...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: Avui volem xerrar de neteja, residus i de com mantenir Palma més neta. L'Ajuntament de Palma ha retirat més de 44 tones de residus en tres sectors de la ciutat dins d'una actuació especial per millorar la neteja de l'entorn urbà. Per conèixer els detalls d'aquesta operació i saber què s'està fent per mantenir aquests espais en millors condicions, xerram amb Llorenç Bouçà, president d'EMAIA. Llorenç, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com estàs?
1: Bé, per començar, voldria sembla que s'han retirat, com dèiem, més de 44 tones de residus. De quin tipus de residus estem xerrant i què s'han trobat els equips de neteja?
2: Bueno, com vostès saben, fa aproximadament 3 anys vàrem presentar doncs, Palma Punt, aquest programa en el qual el que se pretén és donar suport a l'operativa diària que els nostres operaris de Maia pues, duen a terme tots i cada un dels barris de la nostra ciutat. I amb el Palma Punt, cada vegada que anem a un barri nou, el que fèiem doncs, és retirar, com vostè ha dit, residus de tota mena, de tot tipus, és a dir, ja siguin voluminosos, que siguin residus, diguéssim, de seccions de rebuig, de selecció orgànica, de vidre, de paper, tot el que faci referència, inclús, com deia, voluminosos, cadires, mobiliari, de crear per casa, segons quins electrodomèstics, és a dir, en aquelles zones on, per norma, moltes vegades no accedeix un operari de malla perquè no està dins les rutes d'actuacions, perquè no és perquè no se vulgui estar, sinó perquè són zones inclús que a vegades no són via pública, doncs nosaltres hem estat al punt actuant i retirant, com bé vos ha dit, aquesta quantitat de tones. A part de tot això, no només retiram material, no només retiram residus, sinó que també és una tasca de baldeig amb aigua pressió dels carrers, que com dic habitualment, doncs ja hi ha uns operaris de malla que ho fan, doncs aquí també se posa una aplicació extra amb aquests programes que són d'Espalma Punt. Després, també duim a terme actuacions en matèria de, per exemple, eliminació de grafitis, com bé vos recordaran vostès, l'any 2025, i l'any 2025 ha estat l'any rècord de eliminació de grafitis, quasi més de 10.000 grafitis eliminats dels nostres carrers, aconseguint, com deia, minvar aquella pressió que va arribar a tenir una vegada a Palma, sent una ciutat bruta i una ciutat doncs, plena de pintades vandàliques plenes de grafitis. Això, juntament amb les actuacions que fan EMAIA i l'ordenança cívica, el que aconsegueixen és minvar aquesta pressió que han viscut els nostres carrers i que han patit tots i que han donat els ciutadans.
1: En quins sectors de Palma s'ha realitzat aquesta actuació i per què s'han considerat zones prioritàries, senyor Bouçà?
2: Palma Punt actua a tots i a cada un dels barris, a tots i a cada un dels sectors que tenim nosaltres, a tots i a cada un dels districtes que tenim nosaltres a la ciutat. Nosaltres no fem diferenciació entre barris de primera i barris de segona. Nosaltres, Palma Punt, el que pretén és que l'operativa de Maia, com deia, arribi a tots i a cada un d'ells. Aquestes 44 tones que feien referència i aquestes xifres que estem donant avui corresponen a diferents sectors, com concretament a part de les zones barris nord de Palma, com pugui ser Son Espanyola, Establiment, Son Sardina, i també altres zones com puguin ser Son Xigala, Son Roca, Son Rapinya, entre d'altres. En això se li suma que actualment hem aclat aquests sectors, com deia, aquests barris, i ara actualment estem actuant a zones com, per exemple, Casca Piscol i altres. Per què? Perquè, com li dic, és un programa que el que fa és apoderar, donar suport a l'operativa diària que els treballadors de Maia duen a terme en els nostres carrers. Per tant, el que pretenem amb aquestes actuacions és i tenir més pressió, més presència i, en definitiva, millorar la nostra ciutat.
1: Quin temps ha durat les feines i quant de mitjans, tant humans com materials, s'han destinat?
2: Bueno, nosaltres les feines les distribuïm en tons de matí i de capvespre, quan normalment el major volum de feina ja la fan tons de matí. Nosaltres hem estat a punt el que feim és distribuir l'operativa en de matí i hora baixa, com deia, per donar suport a les tasques que ja se fan de per si cada dia. I per això destinem, a part dels treballadors que tenim habitualment, ens destinem quasi una cinquantena, concretament 47. Per què dic això? Destinem 47 operaris que ningú malpensi, que ningú digui que els deien de cap barri, perquè el que se fan és, a part dels que ja tenim l'operativa diària, és a dir, que estan distribuïts a tots i cada un dels barris, nosaltres destinem 47 més, 47 operaris extres a dur a terme per al punt. Per tant, no desdotam, és a dir, no llevem recursos a cap barri de Palma. Més de tot el contrari, sumam suports extres en els que ja tenim existents.
1: Aquí també l'importància de la col·laboració de ciutadans és vital, no?
2: Jo m'agrada remarcar, i sempre ho dic, i no me cansaré de dir-ho, i a vegades sóc un poc pesat, però els ciutadans de Palma, els nostres veïnats i veïnades, han de saber que tots els recursos, tant humans com materials, estan a disposició dels nostres ciutadans, i els estem aplicant, i els estem disposant. I pot ser que en aquests moments qualcú m'ho senti i digui, ostres, però jo acabo de passar per un carrer i hi ha una pintada, hi ha, a lo millor, un desbord, és a dir, davant una bateria de contenors, que el contenor està buit, feia traços al voltant. Jo els dic, nosaltres ja mai ja posa tots els recursos, però també hem de recordar una cosa, i el que vostè deia, no hem de fer en els nostres carrers el que no fem a Can Nostre. És a dir, nosaltres a Can Nostre no escupim en terra.
1: Sí.
2: A Can Nostre, si per exemple hem menjat una pitera de pollastre, no deixem els ossos en terra. I no tiram, per exemple, si obrim un caramello, no deixem en terra el paper o el plàstic que l'envolta. Per tant, si no ho feim dins Can Nostre, per què ho feim en el carrer? Els carrers també són nostres, per tant, cuidem-lo. Mentre hi hagi aquestes conductes incíviques, mentre hi hagi gent que sigui bruta i que sigui porca en tots els meus respectes, nosaltres hem de posar els recursos a disposició i per això és el que estem fent.
1: Es duran noves actuacions similars a altres punts de Palma?
2: Sí, com ja he dit, actualment ja estem començant a actuar a la zona de Casca Piscol, part de l'escorxador, per tant, es Palma Punt, si abans d'arribar abans de desembre, com era l'any passat, doncs aturàvem fins després el mes de març o a finals de gener, ara ja els hi puc dir, avui els hi puc anunciar que el Palma Punt continuarà fins al mes de juliol de l'any que ve. Per tant, tenim vigència d'un any d'esperar el Palma Punt ininterrompidament. Per tant, des d'avui fins al juliol de l'any que ve, Emaia tindrà el major nombre de treballadors de la seva història en els carrers de Palma.
1: I per acabar, senyor Boussà, quin missatge traslladaria en els ciutadans per contribuir a mantenir una Palma més neta?
2: Jo li he dit abans i me reitero i si de pesat amb això. Els ciutadans han d'estar tranquils perquè tots els recursos humans i materials estan a la seva disposició. Emaia no mirarà prim, com deim en mallorquí,
1: sí,
2: per veure si destinarem més recursos a la manca o no. No, nosaltres els destinarem tots perquè volem una ciutat millor. Nosaltres volem que Palma deixi de ser, i ho estem aconseguint, aquella ciutat més bruta d'Espanya que va arribar a ser, per desgràcia, l'any 2022-23. Per tant, nosaltres també va permetir que recordi que, i ho he dit abans, que el que no fem a Can Nostre no ho hem de fer als nostres carrers.
1: Llorenç Boussà, president de Emaia, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos tots els detalls d'aquesta actuació. Seguirem pendents, com sempre, de les iniciatives que es posin en marxa per millorar la neteja i també el cuidado, no?, de la nostra ciutat. Senyor Boussà, com deia, moltes gràcies i fins a una propera ocasió.
2: Moltes gràcies i que passin un bon estiu.
1: Gràcies, igualment. Adéu.
0: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
3: Escuchas Radio Balear.
4: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
5: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam, Ajuntament d'Ariany.
6: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
4: Radio Balear.

Jo te regalo el meu cor. No puc fer més que rendir-me. T'entrec la meva poesia amb un cigrell i una flor. Quan pensam que la natura ha arribat en el seu fi, ens envia una aventura que mos obri un nou camí.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. El 25 de juliol, a les 9:30 del vespre, a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Ràdio Balear FM.

Els dies 1 i 2 d'agost torna la Fira Nocturna a la platja de Muro, amb actuacions en directe, paradetes, activitats infantils i molt més. I el diumenge aprofita el fi de festes per veure el millor tribut als Rolling Stones amb els Smoking Stones a les 22 hores. Ajuntament de Muro.

0: Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.

0: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
1: Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026, dies plens de tradició, música, cultura, revetlles, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la Mulassa, l'encamisada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam.
2: Ràdio Balear.

0: Aquest estiu Sa Pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026, amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la Gran Revetlla, passant pel Cap de Bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer Pobla. Viu l'estiu, viu les festes, viu Sa Pobla, Ajuntament de Sa Pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: Ja arriben les esperades festes de Sant Cristòfol d'Esmillorgran. Durant 3 dies, el poble s'omple d'alegria, cavalls, jaleos, música, ball i activitats per a totes les edats. Els carrers es vesteixen de festa per viure una de les tradicions més estimades del municipi. Sant Cristòfol és molt més que una festa. És retrobament, emoció i orgull de poble. Tota la Corporació Municipal de l'Ajuntament d'Esmillorgran us desitgen unes molt bones festes. Vine a Esmillorgran i viu les festes de Sant Cristòfol. T'hi esperam, Ajuntament d'Esmillorgran.
1: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. Esa es María, Can Can Can Canoli.
3: Can Canoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante Can Canoli.
2: Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
1: Italiano, italiano, italiano.
0: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam, Ajuntament d'Ariany.
5: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.

Els dies 1 i 2 d'agost torna la Fira Nocturna a la platja de Muro, amb actuacions en directe, paradetes, activitats infantils i molt més. I el diumenge aprofita el fi de festes per veure el millor tribut als Rolling Stones amb els Smoking Stones a les 22 hores, Ajuntament de Muro.